0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, han tocat la una i mitja. El primer toc del diumenge d'esbé ha encetat les festes de Sant Joan. Ho hem sentit a les 9 del dematí en punt. Tot d'una serem a Ciutadella per contar-vos tot sobre aquesta primera jornada de celebracions. Hem seguit durant el dematí la comitiva de l'Homo d'esbé. I també avui ha començat oficialment l'estiu i ho ha fet enmig d'una onada de calor, la primera de l'any. L'EMET té avisos grocs i taronges actius en aquesta hora a l'arxipèlag, on farà més calor al sud de Mallorca. Anem a conèixer la previsió que fa l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge és el primer dia d'aquesta primera onada de calor de la temporada que ens deixa altes temperatures i una calor sufocant. Avui s'esperen màximes que podran superar els 36 graus a moltes zones i es podran aconseguir els 39 graus a zones de Mallorca. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Palma, 32 a Maó, 31 a Ibiza i 28 graus a Formentera. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar i bufa vent moderat de llevant. Demà dilluns, temperatures en lleuger ascens, 38 graus a Palma, 32 a Maó, 31 a Eivissa i 28 graus a Formentera. Sembla que les temperatures baixaran a partir de dimarts. Demà dilluns continuarà el temps estable, dia de sol amb cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 23 graus a Palma i a Eivissa i 20 a Maó. És una informació d'EMET.
1: Vos saludo, Paula Bendito, Víctor Bejaranos, el control tècnic. Començam. La comitiva de caixers i Somo d'Esbé han fet les primeres visites a cases en aquest diumenge d'Esbé, una jornada que enceta a Sant Joan d'enguany. Ciutadella ja celebra les seves festes i avui de matí han pogut escoltar per primera vegada el flabiol. Toc des de la casa del caixer senyor, el flabioler Sebastià Salort ha donat el sus oficial a les festes de Sant Joan. Anem fins a Ciutadella, on hi ha la nostra companya Clara Ceballos, seguint aquesta comitiva. Clara, bon dia.
3: Bon dia. A Ciutadella viu una jornada festiva que ha començat ben prest, a les 9 del matí, amb aquest primer toc de flabiol que dèiem ha sonat a casa del caixer senyor d'aquest nou bieni, Ignasi Saura, on centenars de persones s'han concentrat a les portes per viure aquest moment que representa el començament de les festes de Sant Joan. Des d'aquí ha sortit l'Homo d'Esbé, enguany José Capó, per començar el seu recorregut de visites per prop d'un centenar de punts de la ciutat. Ho fa descalç, amb creus pintades als peus i carregant un bé viu, tot seguit d'una gentada que l'acompanya en el seu recorregut entre càntics i aplaudiments.
4: A tope, darrere és bé, seguirem per tot, no mos aturarem en tot el dia.
5: Anar darrere és bé, sempre, anar darrere és bé i si podem veure aigua per refrescar-nos, pues, també.
6: Un dia que te l'esperes, perquè tots anys esperes aquestes festes, que són unes festes molt, molt arrelades en el poble, i ens esperàvem amb il·lusió i amb ganes per disfrutar.
3: L'Homo d'Esbé i la seva comitiva visiten avui l'Ajuntament, cal bisbe, els domicilis de les autoritats, els pagesos i d'altres persones distingides. Els que els reben ho fan amb molta il·lusió, nervis i les taules plenes de dolços i begudes. Escoltem a Neus Pons i Josep Menguany del Centre Catequista Sant Miquel, on reben la comitiva cada any.
7: Bueno, és un moment molt emocionant perquè estem esperant a la comitiva que ve amb l'Homo d'Esbé. I a més aquí hem convidat a totes les famílies, aquí fem club d'esplai, catequesi, i bueno, per nosaltres és molt emocionant rebre'ls.
8: És una il·lusió perquè representa l'inici de la festa, és una festa molt popular i és una festa molt participada. Sant Joan és un, diríem, un espectacle total, on intervenen tots els sentits, i un dels tants és el gust. I aquí participam, rebentes bé i menjant junts, i compartint junts la taula.
3: També han rebut l'Homo d'Esbé a la posada de Santa Cecília, al carrer Roques. Teresa Martín és la filla de la propietària.
9: Bueno, és com l'inici de les festes, és una tradició, perquè els petits ho puguin disfrutar, així com jo ho vaig viure quan jo era petita, pues, espero que el meu fill també ho visqui.
3: Mentre l'Homo d'Esbé continua fent visites durant el fosquet, els carrers de Ciutadella s'ompliran d'avellanes que la gent gensarà amistosament com marca la tradició, tot acompanyat de la música de la banda municipal.
10: T'hauries de tirar si gent que t'agrada, però com que no m'ho agrada a ningú...
11: A la gent que coneguen, bàsicament.
12: Les gensarà el meu germà
11: i la llenço per l'alegria.
3: La jornada festiva finalitzarà amb la col·locació de la bandera a Cascaixer Casat, on s'oferirà sa begudeta a la comitiva d'Esbé. Es preveu que sigui al voltant de les 9:30 del vespre.
1: Gràcies, Clara, i molta calor en aantprimera jornada de celebracions santjoaneres i s'espera també que ho faci els dies centrals de les festes, dimarts i dimecres. Per gaudir i passar-s'ho bé, sense incidents, serà necessari enguany tenir en compte unes certes recomanacions per prevenir deshidratacions o cops de calor. Beure freqüentment, emprar capells i protecció solar, cercar ombres i evitar el consum excessiu d'alcohol. Francisco José Guerreros, del cap de secció sanitària de Protecció Civil de Ciutadella.
12: Para prevenir la deshidratación, las lipotimias, los mareos y los golpes de calor. Beber agua frecuentemente, utilizar sombrero, crema solar, buscar sombra y evitar el consumo excesivo de alcohol. También llevar ropa ligera y sobre todo evitar las actividades intensas en las horas de más calor.
1: I avui ha començat oficialment l'estiu i ho ha fet en plena onada de calor. Temperatures altíssimes ja en aquesta hora, gairebé tot l'arxipèlag es troba per damunt dels 30 graus. I a Sant Telmo, Son Benet, els termòmetres ja han superat els 36 graus. Tenim alerta taronja activa al sud de Mallorca i la resta de les illes es troben en avís groc manco al llevant de Mallorca, que es queda fora de les alertes. Fa calor durant el dia i també durant la nit. Les temperatures no baixen i avui han passat un vespre històric amb nits tòrrides on no s'han baixat dels 25 graus a molts punts de les illes. Destaquen el 28,6 graus de mínima a Banyalbufar o els 27,9 a Palmanova. I molts són els que han de fer feina, tot i aquestes altes temperatures. És el cas de la restauració. Els treballadors de les terrasses o les cuines estan especialment exposats a les altes temperatures. Per això, Pime Menorca i l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants han iniciat aquesta setmana amb l'IBASAL una campanya informativa per prevenir riscos. Difonen consells fàcils d'aplicar, com per exemple, que cada treballador tingui aigua freda i begui de manera freqüent. Esther Díaz és responsable de recursos humans de Pime Menorca.
13: Xerrem de persones que fan feina dins cuines a temperatures elevades o el personal de sala que es va desplaçant constantment i els treballadors de terrassa que poden estar exposats en el sol durant part de la seva jornada. Es diu recomanant organitzar pauses i descansos, ¿vale?, o organitzar torns amb el personal perquè es puguin anar rotant i que no siguin sempre els mateixos exposats a la calor.
1: També és essencial millorar la ventilació de les cuines o tenir un suport d'aire condicionat, que els treballadors duguin roba adequada i lleugera i, sobretot, conèixer els símptomes d'un cop de calor.
13: I sobretot rebem alertes grogues, taronges, que els treballadors també en siguin conscients i sabre molt bé les mesures que se tenen que prendre. I després, un altre tema molt important és reconèixer els símptomes. ¿Vale? No hem d'esperar a que el treballador tingui el cop de calor.
1: En successos, vos contam que la policia local ha hagut de desallotjar una casa de Cala Milló per un incendi que ja s'ha aconseguit controlar. A les 11:30, els bombers de Manacor i Artà s'han hagut de mobilitzar per actuar-hi. Els de Manacor s'han pogut retirar i s'està ventilant l'habitatge. I un altre incendi ja extingit a Eivissa, una parcel·la de Cas Mut. Els bombers han intervengut en un foc de restes de poda. L'acumulació de les restes vegetals estava generant les flames i també brases. S'ha refredat la zona fins a eliminar qualsevol risc de reignició i han actuat dues autobombes i 6 efectius. I això que sentiu és el so que han fet un centenar de persones que s'han concentrat avui migdia a la plaça d'Espanya de Palma, convocats per la plataforma d'afectats per la hipoteca per denunciar els desnonaments institucionals que fan, diuen, des de l'Ajuntament de Palma en referència al desallotjament recent de l'antiga presó i el procés iniciat per fer el mateix a Son Bordoi. Asseguren que les polítiques d'habitatge del govern municipal i autonòmic són inhumanes. El procediment judicial per desallotjar els terrenys de Son Bordó i ja està en marxa. Allà 180 persones viuen a barraques. La PA critica que Cort expulsi gent de casa seva, moltes vegades infrahabitatges, sense donar una alternativa. De les persones que s'han vist obligades a abandonar l'antiga presó, moltes viuen ara al carrer, assegura Àngela Pons, portaveu de la plataforma.
14: Totes les persones que han pogut fer endarrere un seguiment estan visquent en el carrer. I ara 180 persones que, com us han demostrat, d'infravivendes no tenen res, les volen treure en el carrer com si això fos algo normal.
1: Demanen amb urgència limitar els preus dels lloguers i construir més habitatge social.
14: El que està passant a les illes és inhumà. El que està passant a les illes és una dictadura d'una sèrie de persones que s'aprofiten d'especular i no pensen en nosaltres.
1: I el problema de l'habitatge s'agreujarà si no s'aprenen solucions immediates, alerten els experts. Per fer front a l'augment de població previst en els propers 15 anys, seria necessària la construcció de 20 cases per dia. L'Institut Nacional d'Estadística preveu una població de més d'1.460.000 persones per a 2041. Això és un creixement del 16%. I perquè tothom tingui un accés digne a una casa, en faltarien ara mateix unes 100.000, segons els càlculs del catedràtic de Geografia Humana, Pere Salvà. El ritme de creixement de població és superior al de construcció de cases, si això diu, ens aboca de cada vegada més al xabolisme.
15: Si ens falten 100.000 habitatges, tu divideixes això per 15, te sortirà 6.000 habitatges per any. Si ho divideixes per mes, te sortirà 500 habitatges per mes. I si divideixes per 30, te sortiran 20 habitatges per dia. Això és impossible. Que donaran al final, que pot donar, si això se dona en aquestes circumstàncies, que sortiran espai d'excursió que ja hi ha ara, el xabolisme.
1: Els ecologistes del GOP demanen que se posin límits al mercat de l'habitatge. Joan Moranta no és el president.
16: Per moltes vivendes que fegem, per moltes cases que construïm, per molt de blocs de pisos que fegem, si no se limita el fet de que aquests pisos puguin entrar en el mercat perquè la gent pugui fer el best, més que la gent pugui viure, no arreglaran el problema. Quantes cases pot tenir una persona? No? Quantes cases pot acumular una mateixa persona o una mateixa empresa per fer negoci?
1: El Servei de Valoració i Atenció Primerenca del Govern ha atès en el darrer any amb més de 4.000 infants amb trastorns en el desenvolupament. Una de les teràpies que ofereix aquest servei són les sessions amb un exoesquelet pediàtric per a infant amb paràlisi cerebral o atròfia muscular espinal. Janira Alorda va néixer amb paràlisi cerebral i és usuària de les sessions de rehabilitació amb l'exoesquelet Atlas 2030. Així explica la seva experiència.
17: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando, con plan, volando.
1: Aquest robot els ajuda a reforçar la musculatura i retarda les complicacions derivades de la immobilitat. Els usuaris han estat prèviament valorats per especialistes que supervisen la teràpia en el Servei de Valoració i Atenció Primerenca. Les Balears són la primera comunitat que ha incorporat aquesta tecnologia com un projecte d'atenció integrada entre salut i serveis socials. Juan Carlos de Carlos és el coordinador autonòmic del Servei de Salut Pediàtric.
18: Cuando ese niño que tiene poca movilidad, que tiene una rigidez o que tiene poco tono muscular, pues ve que puede andar, que puede mantenerse erguido, ¿no? Que puede ponerse de pie, pues lo que produce es un impacto emocional, psicológico, de bienestar, incluso de socialización tanto del niño como de la familia.
1: Cada infant fa inicialment 24 sessions, dues setmanals. Amb aquest robot es preveu que a final de l'any ja les hagin completat una vintena de pacients com Najanira. I en els esports pendents, el Mallorca Champions hi en joc els partits classificatoris i el primer partit de primera ronda entre Nuno Borges i Adrián Manarino a la pista central del Country Club de Santa Ponça. Després, no abans de les 3, serà el torn del partit entre Mariano Navone i Lorenzo Sonego. I per cert, l'encara entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, s'ha deixat veure el recinte del Mallorca Championship per primera aparició pública des del descens. L'argentí continua a l'illa mentre espera que es tanqui l'operació amb el Leipzig. El Mallorca, per la seva part, cerca el seu substitut.
19: Desde aquí, desde mi casa.
1: I per acomiadar-nos, vos contam que el Jardí torna el cap de setmana que ve. Diumenge de la setmana que ve, la música electrònica donarà el sus al cicle de concerts amb el DJ britànic Fatboy Slim a l'escenari La Plaza. Però durant tot juliol i agost hi haurà un cartell variat que una Escamela, Juan Magán, De La Osa o Ivan Ferreiro, a qui sentiu de fons, que actuarà el proper 24 de juliol a Calvià, al recinte del Mallorca Live.
0: En Radio Nacional de España, círculos concéntricos, la cultura expandida. Fernando del Val.
20: Psicosis es una película inmortal. Destaca, como en todo arte, su forma y su estilo. Siendo múltiples los temas y subtemas que aborda, destacan algunos, por ejemplo, la diferencia, no la igualdad, y la diferencia sexual, no de género. Alberto Atsuara, en el libro Visiones y versiones, dedicado a Hitchcock, compuesto por 4 ensayos, se apoya en las primeras páginas del suyo en el caso de aquel profesor expedientado y suspendido 6 meses en 2021 por decir en clase, en un instituto público, que había 2 sexos. El hombre declaró: es como si me juzgaran por decir que la Tierra es redonda.
21: Tener que vernos en sitios como este.
22: Dicen que hay matrimonios que pasan deliberadamente alguna noche en un hotel barato para variar.
21: Oh, un matrimonio puede hacer muchas cosas deliberadamente.
22: Hablas como si hubieras estado casado.
23: Por supuesto, la película Psicosis es un perfecto ejemplo de lo que se llama en muchos términos psicoanalíticos, incluso prosaicos, ¿no? Diferencia sexual, la diferencia sexual. La diferencia creada por la barra semántica, hombre-mujer. Es verdad que muchas de ese momento histórico hablan a la perfección y con claridad meridiana de esa diferencia sexual. Yo soy un reivindicador de la diferencia hasta el límite de pensar que el mundo se está equivocando. Un poco psicótico pensar que el mundo se equivoca, ¿no? Pero me atrevo a decir que lo que habría que hacer con los chavales es enseñarles a gestionar lo que inevitablemente hay, que es la diferencia.
24: Los dolores de cabeza son como los propósitos. Te olvidas de ellos después de haberlos tenido.
25: ¿No tomas aspirinas?
24: No.
25: Yo puedo ofrecerte una cosa estupenda. Mi médico me la recetó el día de mi boda. Teddy se enfadó muchísimo al enterarse de que tomé calmantes.
23: Entonces, la cuestión no sería tanto inculcarles una igualdad que es inexistente por narices y ayudarles y enseñarles desde pequeños a gestionar esa diferencia en la que efectivamente el hombre tiende por testosterona a ser más violento, la mujer tiene la oxitocina que le hace ser más amorosa y que eso ha generado unos arquetipos evidentemente lógicos, que evidentemente provienen muchos de ellos, aunque yo siempre he dicho que el constructo cultural es lo que prevalece. En la medida en la que somos sujetos con lenguaje, existe el constructo cultural que prevalece, pero la biología, lo biológico, sigue estando muy presente. A lo mejor a la Psicosis no le ha parecido a nadie que reivindica esta diferencia sexual, pero hay películas, a lo mejor más abstractas, que hacen lo mismo, como Los pájaros de Hitchcock, como La ventana indiscreta de Hitchcock. Todas abordan el tema de la diferencia sexual con una inteligencia sensible muy superior a la inteligencia no sensible del momento actual.
26: Hay un viejo refrán que dice: el primer cliente del día es el que da el primer disgusto. Pero como no tengo ganas de disgustarme, la trataré tan bien que no podrá quejarse de mí.
27: Quisiera cambiar mi coche por otro.
26: Puede hacer lo que guste, como todas las mujeres.
23: Si por el hombre fuera, la tendencia sería a vivir en un principio de placer eterno. Es precisamente la madurez de la mujer, que por algo madura antes que el hombre, por algo es capaz de quedarse embarazada con 11 años, mientras que un chaval de 11 años solo es capaz de saber cosas acerca de la moto de 125 centímetros cúbicos. Si todas esas cosas suceden dentro de lo biológico, por alguna razón será. Hemos hablado antes de la potencia del hombre. ¿Y su potencia en qué consiste? En inseminar indiscriminadamente. Hay alguien que tiene que introducirle en el principio de realidad. El problema de psicosis, y esto es una cosa que no ha tenido en cuenta mucho analista, el problema de psicosis es diferente en la medida en la que Sam viene de segundas nupcias. O sea, Sam ya sabe lo que es estar casado. El cine no es una cuestión exclusivamente materialista, es decir, que lo que hay es lo que hay y parece ser que está por encima de lo que un sujeto puede interpretar. El problema es que mucha gente no ha caído en la cuenta de que Sam viene casado y que el que está imponiendo el principio de realidad en la relación es Sam, que es un papel que le está asignado a la mujer.
20: Marion, de sexo femenino, quiere casarse con Sam, de sexo masculino.
22: Para vivir conmigo en una pequeña habitación de un almacén de Fairvale. Qué divertido sería. Te estoy viendo. Cuando yo envíe a mi exmujer su pensión, tú pegarás los sellos.
21: Eso no importa.
23: Y cuando a la mujer le están imponiendo un principio de realidad, cuando tenía que ser ella la que impusiera ese principio de realidad a un tipo que quiere vivir permanentemente en el principio de placer, pues se produce un choque de dos trenes que van frontales y se desencadena lo que se desencadena, que eso ya es una trama, no tiene que ver con una abstracción.
21: Fasa, esta es la última vez.
22: ¿Sí? ¿De qué?
21: De esto. Nos vemos siempre en secreto y no puedo soportarlo.
22: Vendré la semana que viene.
21: No.
22: ¿Ni solamente a verte para almorzar en público?
21: Podemos seguir viéndonos, incluso comer juntos, pero respetablemente. En mi casa, con el retrato de mi madre en la pared y mi hermana ayudándome a preparar una comida para tres.
22: ¿Y después de comer, enviamos al cine a tu hermana y le damos la vuelta al retrato?
21: ¡Sam!